0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Hola, família Capital!
3: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
2: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
3: Que continueu cuinant històries delicioses
2: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
3: Brindem per molts anys més.
2: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital!
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia. Vol continuar plovent al Baix Empordà i ho farà a partir d'aquesta tarda, vespre i nit, amb noves tempestes.

0: Bon dia, com esteu? Avui és dimarts 6 d'octubre del 2026. Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 10 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i que, com sempre, emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà alerta que el temporal encara no s'ha acabat i demana prudència a la ciutadania. A més, destacarem que Platja Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura i construir-los sense pilars per evitar que el riu es desbordi. També hem de parlar de que la policia local de Castell d'Aro, Platja Aro i Segaró ha aconseguit reduir els robatoris amb força un 32,35% durant l'operatiu d'estiu del 2026. De seguida ampliem i repassem tota aquesta informació. Avui, a més, però, parlarem amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, sobre la jornada que se celebra aquest dijous 8 d'octubre al Parc Hotel Sant Jorge de Calonge i Sant Antoni, amb el títol "Una banca propera al client en l'era de la IA". I com cada dimarts també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassem i ho ampliem tot. Abans, però, hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que el Consell Comarcal del Baix Empordà alerta que el temporal encara no s'ha acabat i demana prudència a la ciutadania.
1: En una entrevista al Supermatí, Enric Marquès ha fet balanç de l'episodi de pluges intenses que ha afectat la comarca durant el cap de setmana. De fet, assegura que d'entrada el Baix Empordà es va llevar ahir amb el servei funcionant amb normalitat, tot i que encara cal revisar possibles desperfectes als municipis.
0: I seguim parlant del temporal, perquè Platja Aro ha demanat enderrocar els ponts sobre el Ridaura i construir-los sense pilars per evitar que el riu es desbordi. Saludem primer de tot en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
2: Hola, Maria. Bon dia.
0: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament demana això.
2: Ahir dilluns, els bombers treballaven per treure l'aigua acumulada als soterranis de la zona d'Aro Gran. Entre les afectacions al Baix Empordà, a Santa Cristina d'Aro, l'aiguat també va desfalcar dues cases de l'urbanització Rosamar.

0: I la policia de Castell d'Aro, Plat d'Aro i Segaró ha aconseguit reduir els robatoris amb força un 32,35%, passant de 34 a 23 durant l'operatiu d'estiu 2026, Joan.
1: Les dades s'han presentat durant la festivitat de la policia local del municipi aquest passat divendres. La tendència de les intervencions es manté estable, però han aconseguit reduir el conjunt de delictes en un 10,84% en relació amb el mateix període de l'any passat.
0: I parlem de l'atur, que ha posat un 1,13% a les comarques gironines durant el mes de setembre, i el mes es tanca amb 312 desocupats més, Joan.
1: La fi de l'estiu i de la temporada alta es deixen notar a una economia que depèn majoritàriament dels serveis. Però, sobretot, també és significatiu que el gran gruix d'aturats que s'han apuntat a les llistes, fins a 423 persones, són gent a qui no els consten feines anteriors. En paral·lel a l'increment d'aturats, el territori també ha destruït ocupació.

0: I saludem ara la Marta Castany. Bon dia, Marta.
1: Hola, molt bon dia.
0: És que Palafrugell cedeix 5 solars municipals per a construir fins a 16 habitatges protegits.
1: Els terrenys es troben als carrers Mas Grau i Pau Claris. Una quarta part dels futurs habitatges es reservarà com a mínim per a joves de 35 anys o menys.
0: I el Baix Empordà inicia la vacunació contra la grip i la Covid en punts sense cita prèvia.
1: La campanya també arribarà a l'Hospital de Palamós i a diversos espais dels municipis. La primera fase se centra en les persones amb més risc de patir complicacions.
0: I la Bisbal acollirà diumenge una jornada de mobilització en suport al poble palestí.
1: La programació inclou una marxa reivindicativa, una xerrada, activitats infantils, un dinar popular, poesia i música.
0: I nosaltres, com sempre, hem de fer un repàs a la informació més enllà del Baix Empordà.
2: El Tribunal Constitucional estudia avui la ponència que pot obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont. La proposta ordenaria al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia a Puigdemont i a la resta de membres del seu govern. Aquest pas arriba en el tram final de l'amnistia. El moviment pot marcar un canvi clau en el cas i en la situació de l'expresident català. El Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge, amb alguns canvis. Podrien entrar en vigor de manera immediata. Amb les Corts ja dissoltes, els decrets es votaran a la Diputació Permanent. En aquest òrgan, el vot de Junts és irrellevant. Tens contenidors cremats i enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona. Almenys 13 detinguts per uns incidents a prop de la plaça de Catalunya. Els Mossos han respost amb càrregues i cops de porra per dispersar el grup. Torna aquest dimarts a la tarda i a la nit el risc alt de pluja intensa en 10 comarques. Les pluges poden ser fortes al sud del país i també al nord-est. A partir de les 2 del migdia es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora al sud. Des de les 8 del vespre, el risc es traslladarà a 4 comarques del nord-est. El servei de Rodalies en recupera avui part de la circulació després de les afectacions per la pluja. Encara hi ha trams on els viatgers han de continuar el trajecte per carretera. El túnel de Plaça Catalunya i el pont del Besòs van quedar malmesos per la pluja. Això va obligar a tallar diverses línies, entre elles la R1001. Les pluges deixen 44 rescats i noves inundacions al litoral i al Vallès Oriental, sobretot a Granollers. Protecció Civil aixeca la petició de confinament al Vallès Oriental, la zona més colpejada. A Granollers ja s'han superat els 100 litres per metre quadrat. Milers de manifestants s'han concentrat avui a la plaça d'Urquinaona de Barcelona. Han reclamat una vaga general per l'habitatge. La protesta ha omplert el centre de la ciutat. Els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors hi han donat suport. La mobilització ha volgut posar el focus en la crisi del lloguer. Dues persones han estat detingudes per la mort violenta d'un home a Lleida. La víctima la van trobar en un descampat del barri de la Bordeta. Les infraestructures d'aigua de Catalunya encara no estan prou preparades per als temporals més freqüents i més forts. Els experts demanen millores per adaptar la xarxa als fenòmens meteorològics extrems. Diuen que cal reforçar-la per fer front a pluges i episodis més intensos.

0: I seguim parlant de pluges, perquè ara hem de fer un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui, però també pel que resta una mica de setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Què tal? Com anem?
0: Doncs avui més tranquil·la, perquè quin cap de setmana ha passat per aigua. Molta aigua. Què ens espera per als propers dies?
1: El temps continua mogut al Baix Empordà. Ara mateix tenim una pausa. Aquesta nit ha estat tranquil·la. Avui al matí també serà força tranquil. I comencem aquesta jornada de dimarts amb aquest cel ben encapotat, encara amb restes d'inestabilitat i amb una temperatura força fresca. 16 graus a la Bisbal d'Empordà, 16 a la Tallada d'Empordà, també una mica més alta a la costa, entre 17 i 18 graus al litoral. Per exemple, Sant Joan, a Palamós i Sant Joan tenim ara mateix 18 graus de temperatura. Una jornada de dimarts que serà marcada per aquesta nuvolositat, encara amb alguna clariana que es pot obrir al migdia, però que durarà ben poc, perquè esperem que de cara a la tarda, vespre i sobretot nit i matinada, aquí a la nostra zona es puguin formar novament tempestes que arribaran per l'oest i també se'n formaran algunes de noves a davant de la costa. Per tant, possibles aiguats, altre cop, possibilitat elevada d'aiguats, sobretot al litoral, prelitoral de Catalunya i especialment en la nostra comarca. I per acabar, avançada la matinada, probablement tindrem un espectacle de llamps i trons enfront del litoral. Per tant, a gaudir d'aquest espectacle sempre que no faci mal. Amb tot plegat, amb unes temperatures suaus, amb una mica vent de garbí al migdia, i insistim, un matí encara encapotat, un vespre també encara amb domini de la nuvolositat i alguna clariana podríem tenir al migdia abans de que arribessin aquestes precipitacions. Atenció, perquè durant aquest vespre les precipitacions, els ruixats i les tempestes podrien ser força intensos. Aquesta situació d'inestabilitat es manté tant demà dimecres com fins pràcticament divendres.
0: Doncs aquests ruixats que ens seguiran acompanyant la resta de la setmana, recordem-ho, precaució a l'hora de fer qualsevol desplaçament, precaució també amb aquestes pluges que ens poden acompanyar al llarg de la tarda d'avui, també matinada, i sobretot en aquestes zones inundables, rius, rieres, evitar allò el pas i seguir sobretot aquestes recomanacions que fan autoritats i també Protecció Civil. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica.

0: I ara escoltem el comentari que ens porta avui Marc Riera.
1: Un dia per reivindicar. Aquest dilluns 5 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Arquitectura. Però què reivindiquem exactament amb aquesta jornada? Quan pensem en arquitectura, sovint ens venen al cap edificis singulars, obres fàcils de fotografiar, publicar, gravar i explicar. Però és molt més que això. És tot allò que ens envolta i que gairebé, sense adonar-nos-en, condiciona la manera com vivim. L'arquitectura és un servei públic. És construir el nostre territori, gestionar-lo i tenir-ne cura. És projectar espais pensats per a les persones, vetllar pels nostres edificis, conservar-los, rehabilitar-los i donar-los noves vides. És el carrer per on caminem, la plaça on ens trobem, l'ombra d'un arbre, un banc o una porxada. És també l'escola i, evidentment, casa nostra. Aquest any el Dia Mundial de l'Arquitectura ha posat l'habitatge al centre, amb una idea clara. L'habitatge és un dret humà. Una llar no és només una suma de metres quadrats, és el lloc on transcorre una part essencial de la nostra vida, on creixem, estimem, discutim, celebrem i construïm records. I avui, davant les dificultats d'accés a l'habitatge, aquesta dimensió social de l'arquitectura és més evident que mai. Els espais que habitem acaben formant part de la nostra memòria. Les llars guarden la més íntima. Els carrers, les places, els pobles i els paisatges, la col·lectiva. Tot plegat contribueix a definir la nostra identitat. A les comarques de Girona, aquesta memòria construïda pren formes molt diverses, de la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll a la nau gòtica de la Catedral de Girona, dels pobles de la Cerdanya als nuclis de l'Empordà i de la Costa Brava, de l'arquitectura popular a les obres contemporànies que han assolit reconeixement internacional. Però la bona arquitectura no és només la que admirem, és també, i sobretot, la dels espais que formen part de la nostra vida quotidiana. És precisament en aquesta arquitectura on es concentren avui alguns dels principals reptes que tenim al davant. Necessitem habitatge assequible, rehabilitar el parc existent, adaptar els nostres pobles i ciutats al canvi climàtic, millorar l'espai públic i continuar transformant el territori amb responsabilitat. Girona té molts motius per celebrar el Dia Mundial de l'Arquitectura i cal fer-ho any rere any, felicitant-nos pel que hem sabut construir, però també vetllant pel que queda per fer. Perquè la qualitat dels espais que habitem té un impacte directe en la qualitat de les nostres vides.
0: Doncs gràcies per aquest comentari, Marc Riera, i esperem que així sigui, que assumim aquest repte de rehabilitar espais i sobretot en aquesta importància d'evitar espais que siguin possibles per evitar. Moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat. Nosaltres fem una petita pausa i d'aquí a uns minuts parlarem amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual. el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres, amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Espri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: I la Cambra de Comerç de Palamós organitza una nova jornada aquest dijous 8 d'octubre al Parc Hotel Sant Jorge de Calonge i Sant Antoni del cicle Diàleg sobre Empresa i Futur al Baix Empordà. En l'acte, que porta per títol Una banca propera al client en l'era de la IA, hi participarà el president del Banc Sabadell, el senyor Josep Oliu. Per parlar d'aquest esdeveniment, ens visita el mateix president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, a més, vull dir, aquesta jornada parla d'aquesta proximitat entre la banca i la IA, però quins temes abordarem, què s'hi explicarà i què s'espera d'aquesta jornada?
14: Jo crec, primer, és una jornada històrica per la Cambra, també. Anualment organitzem diferents trobades, conferències, però aquesta ens fa especial. Amb el Banc Sabadell hi tenim una relació des de fa molts, molts anys, i portar un banc amb una jornada econòmica i portar-hi el seu president, doncs això té molta importància. I de què parlarem? A mi m'agradaria que es parlés d'aquesta part humanística, no? D'aquesta part de les persones i d'aquesta proximitat, i que no l'hem de perdre mai, no? És cert que la intel·ligència artificial i la digitalització està a l'ordre del dia, però la proximitat amb el petit comerç, amb aquest teixit empresarial tan característic de la nostra demarcació, és bàsic. I un banc l'hem de tenir sempre a prop i hem de poder-hi parlar. I d'això es tractarà aquest dia, de tenir una conversa amb el president del Banc Sabadell, que ens pot explicar, evidentment, doncs, com afronten ells els nous reptes de digitalització, d'intel·ligència artificial, però també doncs, com han afrontat les situacions que es van viure l'any passat amb el tema de l'OPA, o fins i tot doncs, aspectes de la geopolítica i com les podríem aterrar en un territori com és la demarcació de Palamós.
0: Esclar, quan parlem de digitalització, no, molts cops des dels sectors més socials es reivindica que no es deixi ningú enrere en aquesta digitalització. Entenc que també ens donarà possibles eines per mirar de que certs col·lectius no es quedin enrere, no? Sobretot en aquest teixit econòmic que tenim nosaltres a la comarca, que està format principalment, no, per petites i mitjanes empreses, no?
14: Mira, jo sempre faig una reflexió així molt natural, que és que darrere d'una pantalla sempre hi ha una persona. Per tant, el que es tracta és de que les persones s'adaptin a les noves circumstàncies i que potser, doncs, si estaven sempre fent de pantalla, doncs ara que es converteixin en analistes i programadors i digitalitzadors darrere, no? Jo crec que és bàsic la formació, la consciència, la transformació, i estem en un món de constant transformacions en diferents àmbits, i és cabdal conèixer, entendre, i aquells que potser tenen o que tenen la certesa, doncs, la por de quedar-se pel camí, doncs ajudar-los i acompanyar-los a que trobin noves possibilitats.
0: Esclar, no sé quins canvis pot aportar aquesta intel·ligència artificial quan parlem de banca i quin impacte pot tenir en aquestes petites i mitjanes empreses allò, aquesta transformació més de digitalització en aquesta banca.
14: Mira, des de la perspectiva empresarial, quan un ha de presentar un pla econòmic, no? De viabilitat o de solvència, fins i tot, tots els documents que et demana un banc quan has d'obrir o bé una pòlissa de crèdit o bé un préstec o bé un crèdit, no? Doncs et demanen tota una sèrie de documentació que fins ara l'elaboràvem un mateix. A partir d'aquí, doncs, bueno, potser pots utilitzar la digitalització, la intel·ligència artificial, per acompanyar i fer aquests informes de l'empresa per al banc. Això per una banda. Ara, sempre és importantíssim que la rigorositat d'aquests documents que elabores, amb el qual requereix que una persona estigui al darrere, una equip de persones estiguin al darrere per poder analitzar-los. I per part de la banca, doncs és evident, la informació està a la xarxa, i si volen saber, doncs, d'una empresa i volen tenir els seus informes d'una empresa, doncs també la poden obtenir a partir de la intel·ligència artificial. Però, reitero, és importantíssim que després d'haver analitzat la informació que apareix a la xarxa via intel·ligència artificial, hi hagi algú que la contrasti i que faci d'aquesta rigorositat documental, de que no donin per bo tot el que li apareix a la intel·ligència artificial.
0: Parlàvem també, no, de que aquesta conversa que tindrem dijous ens permetrà parlar amb el president del Banc Sabadell de temes, no, que ens han anat ocupant en els darrers temps, sobretot aquest context sociopolític una mica més inestable que acaba afectant de manera directa o indirecta les empreses. És clar, davant d'aquest context internacional en el qual ens trobem ara, a més ara cal afegir-hi, no, aquestes eleccions a la presidència espanyola, no sé quin impacte pot arribar a tenir això a les empreses del nostre territori, és a dir, tot aquest arrabastall una mica sociopolític, com els pot afectar?
14: Sí, estem en un moment, encara, malgrat que podíem intuir el divendres, doncs, cap on anirien les coses, però és cert que s'obre un altre cop un període, anava a dir, d'incertesa, no de bloqueig, però sí d'aturar-se, no? D'aturar-se molts temes. I les empreses, i sobretot és el consumidor final, doncs, bueno, que adopti aquesta mesura de contenció, de prudència, i que es pugui aturar una mica aquesta economia del dia a dia, no? L'altre tema és, bueno, com tot, quan tu fas un anàlisi d'oportunitat de mercat, és la seguretat política, no? O l'entorn polític que tens. Si el tens desestabilitzat, doncs també pot contribuir a que no avancis amb la rapidesa que tenies previst avançar. Per altra banda, aquí ve, doncs, aquesta banca de proximitat que acompanyi, no?, en aquestes decisions, que potser, doncs, s'arremangui una mica més i aquella empresa que potser necessita doncs, un impuls o un suport doncs, d'aprovació de línies doncs, de crèdit, de finançament, que pugui comptar-hi amb el banc i que pugui confiar-hi. Jo crec que això és la base. És la base de... La banca, jo sempre dèiem, no? Quan jugàvem al Monopoli quan érem petits, la banca sempre guanya, no? Doncs home, ja que sempre guanya, doncs ara que ens acompanyi. Jo crec que també hi és la part, no? Dius, bueno, la banca, ens agradi o no, hi ha de ser-hi. Hi és, hi ha de ser-hi. A partir d'aquí, tens moltes opcions bancàries, és cert. Tens moltes opcions bancàries tradicionals, però ara també tens moltes opcions bancàries jo anava a dir modernes, digitalitzades, tecnològiques, però al final jo crec que hem de tornar als orígens. La gent el que vol és el contacte humà i poder-li explicar. I també jo crec que amb aquesta digitalització poder-li explicar a aquella persona i que aquella persona no te la canviïn tan sovint. Jo això sí que és una reclamació que sempre faig al banc i crec que potser aquell dia també ho traslladaré, no? Ens agrada tenir el director del banc, aquell gestor de comptes i que no te'l canviïn a cap d'un any o de dos perquè l'han traslladat a un altre destí i que tornes a explicar, no? Dius, no, la digitalització ja té tota la teva informació, no? Si ja ho sé, ja, que tens tota la meva informació, però està en una carpeta de l'ordenador i el que vull és aquell contacte, aquella comunicació no verbal, aquells comentaris, aquell tracte humà, no? Aquest humanisme, que no el perdem. Veurem, serem unes... De moment estem amb unes 90 persones, encara hi ha opció de que s'hi apunti més gent per l'aforament que tenim. Tenim empresaris diversos, hi haurà una ponència, una xerrada inicial i després també una part per poder conversar amb el president del banc. No serà només unidireccional. Per tant, veurem a veure quin debat es genera, quines preguntes, quines inquietuds i que sigui un bon matí de compartir i, home, de poder compartir amb el president del Banc Sabadell, doncs què voleu que us digui? Jo estic molt orgullós com a president de la cambra que ho hagin pogut aconseguir.
0: A part d'aquesta activitat que recordem-ho, encara tenim aquestes inscripcions obertes que es poden fer des de la pàgina web de la Cambra de Comerç de Palamós, també tenim altres activitats fins a més o menys finals d'any, principis del que ve, quines activitats podem fer a la Cambra, quins cursos, què hi teniu disponible ara mateix, Pol?
14: Mira, des de temes de formació en qüestions d'intel·ligència artificial, en temes de per joves i majors de 45 anys, doncs, diferents cursos de formació ocupacional, d'oficis, doncs des de carretons, des de mossos de lavadors, des de el tema també d'internacionalització, acompanyament, no?, en internacionalització, amb aquells que volen començar amb la internacionalització. Hem iniciat i estem finalitzant les inscripcions, les candidatures per participar en el programa d'Impulsa Startup, que ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafrugell, en el qual s'han presentat diferents empreses, una per Crea i Creix i una altra que és Enlaira't, no? Dos fases. Aquests que volen emprenedors, que volen muntar una startup i estan en una fase inicial, i els que estan en una fase ja de constituïda, però que el que volen és enlairar-se, amb el qual és un programa de més llarga durada, i que el fem en col·laboració amb l'Ajuntament. I és aquesta la voluntat, no? Col·laborar, cofinançar i acostar-nos a tot aquest territori i tots aquests municipis. Per això estem molt contents d'aquesta complicitat, no?, amb les àrees de promoció econòmica de les municipis de la nostra demarcació, en el qual anem desenvolupant. També tenim un curs de gastronomia per cuiners i per cambrers, que l'estem fent doncs, a l'aula gastronòmica amb en Quim Caselles, de Vall-llobrega. Hem fet recentment un curs per professionals de l'hostaleria, doncs, un curs de com interpretar i de com conèixer el vi, amb la Clara Antúnez, que el vam fer precisament en l'Hotel Sant Jorge. I de moment, el que és la formació, la internacionalització, la digitalització, el preparar-se, no?, per els emprenedors amb la intel·ligència artificial, anar acostant-nos en aquestes noves realitats i a partir d'aquí també convidar les empreses i aquells professionals a que ens demanin què els agradaria aprendre, que no troben, i amb què els agradaria ser acompanyats, perquè això serà la base d'aquesta estratègia 2027.
0: Doncs estarem molt pendents de tota aquesta agenda de cara a l'any que ve. De moment, aquesta jornada que tenim aquest dijous a l'Hotel San Jorge, Pol, sí, moltíssimes gràcies i ens trobarem
14: Maria,
0: allà.
14: Maria, un petit detall, sí, un petit detall també molt important. Dijous és un dia bàsic, cap dalt per la cambra, però és que demà, dia 7, és un dia encara més important per les Càmeres de Comerç de Catalunya, perquè s'aprovarà la llei de cambres al Parlament de Catalunya. Mm. Demà, dia 7 d'octubre, s'aprova la llei de cambres al Parlament de Catalunya, amb la qual és una setmana que el dijous podrem tenir doble celebració, no?, d'una zona econòmica important, una llei de cambres que portem molt temps treballant-hi, i que això doncs, és la base, aquesta ordenació jurídica i consistent per afrontar doncs, nous reptes de cara al 2027, i per això que les empreses i els autònoms i aquells professionals, aquelles entitats, comptin amb nosaltres i que junts farem d'aquest petit país molt millor, i davant d'aquestes adversitats doncs, polítiques o aquests moments així doncs, de canvis, nosaltres intentarem acompanyar-los.
0: Mm-hmm. Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, moltíssimes gràcies i esperem allò fer aquesta doble celebració el dijous. Gràcies.
14: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia, que vagi bé.
14: Adéu-siau, bon dia.

0: I nosaltres, quan passen exactament 2 minuts de 2:15 del matí, seguim amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagó. I és que el Consell Comarcal del Baix Empordà alerta que el temporal encara no s'ha acabat i demana prudència a la ciutadania. En una entrevista al Supermatí, el president del Consell, Enric Marquès, ha fet balanç de l'episodi de pluges intenses que ha afectat la comarca durant el cap de setmana. Marquès ha assegurat que d'entrada el Baix Empordà s'ha llevat amb els serveis funcionant amb normalitat, tot i que encara cal revisar els possibles desperfectes als municipis. Joan.
1: Les principals actuacions s'han concentrat en alguns punts d'on els rius i rieres han sortit de la llera i en diversos talls de carretera. A la Vall d'Aro, per exemple, els bombers van haver d'intervenir en algun apartament soterrani.
2: Jo crec que a nivell de comarca ens anem a sortir prou bé. Sí que és veritat que hi ha algunes zones a la Vall d'Aro, per exemple, que hi havia algun apartament soterrani que els bombers hi van haver d'intervenir i després tot el tema de talls de carretera que en alguns llocs de la comarca sempre sabem que quan plou molt doncs ens hi trobem.
1: Marquesa ha assenyalat especialment el Daró, el Ridaura i la Riera de Calonge com alguns dels punts que requereixen més atenció en episodis de pluja intensa. Segons ha explicat, cada municipi de la comarca ja ha identificat els seus punts més vulnerables i ara és quan els ajuntaments han de revisar si la sortida de les aigües ha provocat desperfectes. Tot i que el pitjor de l'episodi ja ha passat, Marquesa ha insistit que la situació encara requereix precaució. La previsió és que continuï plovent durant els pròxims dies i els sòls de la comarca estan actualment molt amarats d'aigua. Per això ha demanat prudència, especialment a l'hora de circular prop de rius i rieres.
2: Si continua plovent, la situació pot ser una mica més complicada perquè tots els sòls estan amarats d'aigua. Ja no és allò que després, durant les primeres hores, es suposa que la terra va empapant-se. Ara tenim tot ben moll, camps, camins, tot està ben moll. Per tant, si torna a ploure, la capacitat de filtrar és més complicada.
1: Marquesa ha assegurat que el transport escolar ha començat a funcionar amb normalitat i que no s'han comunicat incidències als centres educatius de la comarca.
0: I Platja Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura i construir-los sense pilars per evitar que el riu es desbordi. Ahir dilluns els bombers treballaven per treure l'aigua acumulada als soterranis de la zona d'Aro Gran. Entre les afectacions al Baix Empordà, a Santa Cristina d'Aro, l'aigua també va desfalcar dues cases de la urbanització de Rosamar, Sergi.
3: Necessitem poder respondre millor a aquestes situacions, deia l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, en referència a l'aiguat. A la zona d'Aro Gran, de Platja d'Aro, a tocar del Ridaura, després que el riu se sortís de mare, es van inundar aparcaments soterranis, trasters i l'aigua també va entrar en algunes plantes baixes. Al costat d'un bloc d'apartaments, els bombers s'afanyaven ahir al matí a estendre mànegues, engegar motors i bombejar l'aigua que n'havia inundat tots els trasters. Un veí de la zona, David Gaià, destacava que a dins dels trasters comunitaris l'aigua va arribar a assolir gairebé 2 metres d'alçada.
4: L'aigua, bueno, va tot el traster, el que és una altura d'un metre 70 o 1,80 m, més o menys, sí, tot inundat. Tant el meu com el de tots els veïns també està tot inundat.
3: L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, explicava que mica en mica intenten anar recuperant la normalitat. I també apuntava que va entrar aigua en alguns comerços del tram sud de l'Avinguda S'Agaró o també a la desembocadura del Ridaura. A més, en alguns equipaments públics també es va filtrar aigua o van patir goteres. L'alcalde admetia que el temporal d'aquest diumenge ha tornat a posar damunt la taula la necessitat d'actuar a l'àmbit del Ridaura. Explica que el riu ja va sortir de mar el 2005 i que arran d'aquelles inundacions, 4 anys més tard, el Ridaura es va canalitzar amb formigó a banda i banda.
0: Aquell projecte, però, també tenia una segona porta i és que, a més d'ampliar la llera del riu, també calia fer-ho amb els dos ponts que el creuen, el de l'Avinguda S'Agaró i el del carrer Tramuntana.
3: Exacte. El primer és més a tocar de la desembocadura i el segon del Parc dels Estanys. Maurici Jiménez concretava que els dos ponts són més estrets que la canalització del Ridaura i, a més, també tenen pilars intermitjos damunt el curs del riu. Això fa que estrenyin i taponin el recorregut de l'aigua i, a més, Jiménez explica que la canalització del Ridaura es va fer en un període de retorn de 100 anys i que n'han passat 21 i el riu ha tornat a desbordar-se.
5: Sí, correcte. La reflexió que feia més aquesta, és a dir, tot aquest plantejament quan es fa l'endegament és pensant en que cada 100 anys podem tenir una ploguda intensa, de capçalera, que és el que ens va passar, acumula Llagostera, acumula Santa Cristina i òbviament arriba tot a la desembocadura. Ens trobem que l'última, diguéssim, desbordament important va ser l'any 2005 i han passat doncs, poc més de 20 anys. Per tant, significa que això dels 100 anys cada vegada ens ho hem de creure menys i que hem d'estar preparats perquè això sovintegi. Per tant, lògicament el que busquem és tenir la capacitat de desguàs el més garantida possible i requereix doncs, que tota l'obra es pugui executar.
3: A l'alcalde, de fet, li consta que la Generalitat ja n'està redactant els projectes, però reitera que el més necessari és dur-los a terme el més ràpid possible. Per últim, Jiménez explica que la nova passera que s'ha projectat damunt el curs del Ridaura, a tocar de la desembocadura i que donarà continuïtat al passeig marítim, no ha de suposar cap problema, precisament perquè volarà damunt del riu i no s'hi recolzarà amb pilars a la llera. L'aiguat d'aquest diumenge també va deixar afectacions a Santa Cristina, un altre dels pobles de la Vall d'Aro, sobretot a la urbanització Rosamar, on van descalçar dues cases del carrer Garbí. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, afirmava que s'estan valorant les afectacions als dos habitatges de Rosamar per veure quins passos es poden fer des del consistori.
0: I ens quedem a Platja Aro perquè la policia local de Castell d'Aro, Platja Aro i Segaró ha aconseguit reduir els robatoris amb força un 32,35%. Passen de 34 a 23 durant l'operatiu d'estiu del 2026. Les dades s'han presentat durant la festivitat de la policia local del municipi que es va celebrar el passat divendres. La tendència de les intervencions es manté estable, però s'han aconseguit reduir el conjunt de delictes un 10,84% en relació amb el mateix període de l'any passat, Joan.
1: Les altres tipologies que han aconseguit una reducció més destacada han estat els furts de 127 a 88 i els furts lleus que passen de 133 a 119 i els robatoris amb violència o intimidació que passen de 19 a 17. En canvi, han experimentat una crescuda els robatoris a l'interior de vehicles passant de 26 a 28 casos. Una de les prioritats de la policia local aquest estiu i també del consistori del municipi ha estat reforçar el compliment de l'ordenança de civisme i convivència. En aquest àmbit, les conductes sancionades han crescut de les 687 l'estiu del 2025 a les 1.518 d'enguany. Això suposa un augment del 120%. El cap de la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, David Puertas, ha explicat que s'han destinat més agents i més recursos per mirar de millorar la convivència als carrers del municipi.
6: Ho hem assolit com a objectiu, no? Un objectiu que teníem a principis d'estiu, o els objectius anuals, era intentar poder denunciar aquelles conductes incíviques que es podien produir al municipi, no?
1: També han augmentat les denúncies per infraccions de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana. En total han crescut un 66,67%. En relació als vehicles de mobilitat personal, la policia local ha reforçat el control de les possibles infraccions. Per això han augmentat els vehicles retirats de la via pública i traslladats al dipòsit, i és que el 2025 només se'n van retirar 7 i aquest estiu n'han estat 92.
0: Enguany la plantilla ha incorporat 100 noves places de manera permanent i fent el relleu a 5 companys del cos que han canviat de destinació o que s'han jubilat.
1: Per això el cos de policia compta ara amb 56 efectius durant tot l'any. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, no descarta ampliar aquesta xifra en els pròxims anys.
5: Que s'ha alineat amb la voluntat política i de necessitats del municipi de quins són els màxims moments de necessitat, i això significa que a dia d'avui podem dir que disposem de la totalitat dels agents durant els mesos de més necessitat, que és doncs, aquell final de primavera i aquest principi de tardor, no? tot aquest estiu ampliat, i que gràcies a això, d'aquesta forma que hem tingut la capacitat d'organitzar-nos, estem donant un servei que les dades ens diu que funciona. Llavors això ho hem de mantenir, hem de saber-ho mantenir, hem de saber-ho fer que vagi millor, aquesta és la línia.
1: Durant 6 mesos més es reforça el cos amb 6 agents interins que permeten fer arribar la plantilla a un conjunt de 62 membres actius. Quan acaben el període inicial de formació a l'Escola de Policia de Catalunya, a la seu de la policia local, aquests s'incorporen en els torns habituals del cos. L'acte de divendres el va presidir l'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Maurici Jiménez, l'inspector de la policia local, David Puertas, el subdelegat del govern a Girona, Pere Parramon, i el director dels serveis territorials del Departament d'Interior i Seguretat Pública a Girona, Eduard Adrubau. També ha comptat amb la presència de diversos representants policials, d'emergències i altres polítics.
0: I l'atur ha tornat a créixer a les comarques gironines per segon mes consecutiu i s'evidencia, doncs, el marcat component cíclic de l'economia de la demarcació. Segons recullen les dades que fa periòdicament públiques el Ministeri de Treball, al setembre l'atur ha pujat un 1,13%. En comparació amb el mes anterior, ara a la demarcació hi ha 312 desocupats més.
1: Si es passa la lupa per sectors, crida l'atenció que tan sols l'agricultura hagi sumat més aturats, en concret 15, perquè la resta, si bé en més o menys mesura, els ha reduït. En concret, la indústria ho ha fet en 63 treballadors, els serveis en 39 i la construcció en 24. L'increment d'aturats a les comarques gironines s'explica sobretot perquè aquest setembre s'han apuntat a les llistes fins a 423 persones a qui no els costen feines anteriors. I això, sumat també a l'acabament de l'estiu i a les vacances, és clarament el que fa capgirar la balança. Ara mateix a les comarques gironines hi ha 28.032 persones que busquen feina. En comparació amb el setembre del 2025, la xifra és pràcticament la mateixa que hi havia aleshores, perquè l'increment ha estat del 0,29%, en concret de 80 persones. De tots els aturats, més de la meitat són dones i n'hi ha 2.539 que tenen menys de 25 anys. La situació que viu en les comarques gironines també és homogènia a la resta del país. Arreu de Catalunya l'atur ha augmentat un 0,18%, amb 604 aturats més. Per demarcacions, percentualment, a Lleida és on la desocupació ha crescut més, amb un 2,57%, seguit de Tarragona. A Barcelona, per contra, l'atur ha anat a la baixa i ha caigut un 0,25%.
0: I Palafrugell cedeix 5 solars municipals per construir fins a 16 habitatges protegits. Els terrenys es troben als carrers Masgràs i Pau Claris. Una quarta part dels futurs habitatges es reservarà com a mínim per a joves de 35 anys o menys, Marta.
7: Palafrugell posa 5 solars municipals a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per avançar en la seva construcció. El ple municipal ha aprovat el conveni que permet continuar la tramitació de la futura promoció. Els 5 terrenys estan situats als carrers Masgrau i Pau Claris i formen part de la Reserva Pública de Solars de la Generalitat. Amb el conveni, l'Ajuntament posa les finques a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè avanci el procés. En aquests terrenys es podran construir fins a 16 habitatges amb protecció oficial. Com a mínim, una quarta part dels pisos es reservarà per a joves de 35 anys o menys. Això representa almenys 4 habitatges si finalment es construeix el màxim previst. El conveni també permet reservar fins a una desena part dels habitatges per a persones amb més vulnerabilitat residencial. L'antiguitat de l'empadronament també tindrà pes en l'adjudicació. El conveni estableix un mínim de 3 anys en determinats casos. En altres situacions tindran prioritat les persones empadronades a Palafrugell des de fa almenys 5 anys.
0: L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, situa l'obtenció de sòl entre les prioritats municipals en matèria d'habitatge. L'Ajuntament treballa en la localització de nous terrenys i en la incorporació de les finques municipals disponibles a projectes d'habitatge protegit.
7: La regidora d'Habitatge, Margarita Mauri, també destaca la necessitat de disposar de sòl per impulsar noves promocions. El consistori assegura que continuarà buscant altres terrenys per ampliar les possibilitats de construir habitatge protegit durant els pròxims anys. Les persones interessades en els futurs pisos hauran de complir els requisits establerts per als habitatges amb protecció oficial. L'aprovació del conveni no implica encara l'inici de les obres. El pas immediat serà el concurs públic per seleccionar el promotor que haurà de desenvolupar la futura promoció de fins a 16 habitatges protegits als terrenys municipals.
0: I canviem de tema perquè la Bisbal acollirà diumenge una jornada de mobilització en suport al poble palestí. La programació inclou una marxa reivindicativa, una xerrada, activitats infantils, un dinar popular, poesia i música, Marta.
7: La programació de la jornada començarà al matí i s'allargarà fins la tarda en diferents punts del municipi. La convocatòria està impulsada per diversos col·lectius de la Bisbal i d'altres municipis gironins. Entre els organitzadors hi ha grups de suport a Palestina, entitats veïnals i col·lectius socials. La jornada forma part d'una mobilització internacional prevista entre el 9 i l'11 d'octubre. L'Aliança Global per Palestina ha convocat accions durant aquest cap de setmana en diferents països, amb una jornada central de mobilització el 10 d'octubre. A la Bisbal, les activitats començaran a 11:15 del matí a la rotonda de l'entrada nord del municipi. A 12:15 començarà un taller d'estels i pancartes destinat als infants. La jornada continuarà amb una intervenció d'un grup de veïns de la Bisbal. La convocatòria coincideix amb el primer aniversari de les concentracions setmanals de solidaritat amb Palestina impulsades en diferents municipis gironins.

0: I nosaltres ja hem acabat aquest repàs informatiu al Supermatí i a mi, com sempre, és un plaer saludar a la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. Bon dia, Maria Teresa.
1: Hola, molt bon dia. Com esteu?
0: T'anava a preguntar just el mateix. Com esteu vosaltres? Jo molt bé i vosaltres no sé com comenceu la setmana.
1: Sí, no, molt bé. Aquí a Torroella no hem patit aiguats durs ni difícils. L'has partit el cap de setmana més, però crec que no han de lamentar gaires problemes. I aquí a Torroella, en fi, només la manera en què es va haver d'anul·lar un grapat d'activitats culturals que estaven previstes, però a part d'això diria que res més.
0: Doncs...
1: ja sap prou greu, quan la gent han programat coses, sí. Sobretot l'Espai Ter, que hi havia la Lolita, i en fi, són
0: ostres,
1: situacions complicades, no?
0: Però certament, bueno. Sí, certament sí, però...
1: En tot cas, ara, com que amb les previsions i els avisos, la decisió d'anul·lar-ho ja no és
0: no doncs, recau,
1: quan organitzat,
0: sí,
1: perquè això pràcticament és una obligació. Com a mínim no has estat allà pensant ho fem o no ho fem, saps? Ja és dir, bueno, hem de creure, doncs a creure a tothom i deixar-nos de pensar-hi gaire.
0: Exacte. A part d'això, anem a allò, no sé si abocar una mica una mirada més positiva pel dia d'avui, perquè avui de què parlarem? Quin llibre ens portes?
1: Avui parlarem d'un llibre que, a veure, positiu ho serà pels que el llegeixin i els hi pugui ajudar en algun... en alguna vegada saps que hi ha llibres que quan els llegeixes t'ajuden personalment,
0: sí,
1: o per la situació que estàs o perquè coneixes algú del teu entorn que ho ha viscut o per una amistat que saps que ho està passant i llavors a vegades va molt bé veure com un o per una amistat que saps que ho està passant

0: i ha fet la seva primera novel·la. Aquesta novel·la es diu Allò perenne, uh-huh. i tracta d'un trencament d'una parella, però d'una parella que no és allò només marit i muller, sinó que sí. ja hi ha dues criatures i són pràcticament nadons. O sigui, en el moment en el qual neix el segon fill i, a més, vull dir, té poc temps de vida, ratllà l'any o poc més, el marit decideix que no està enamorat, que aquella vida no la vol i els deixa, vull dir... Però, vull dir, principalment a la dona, clar, vull dir...
1: Sí, exacte.
0: Després hi haurà d'haver la relació que hi hagi. Us llegiré un paràgraf que és especialment... Jo diria que és dels més durs de la novel·la. La primera part del llibre és el dol absolut que viu la dona a partir de la frase de ja no t'estimo i com ha de superar el seu dia a dia amb la mainada petits, amb un nen especialment rebel que no dorm a les nits, per tant va empalmant amb la feina, amb els nens i amb el seu dolor personal. I evidentment hi ha un canvi, si no podríem parlar de novel·la o de ficció.
1: Exacte.
0: I una evolució d'aquest personatge, com ho fa i d'on treu les energies. Us llegiré aquest paràgraf, a veure què us sembla. Ja no t'estimo com abans, va deixar anar en Pere de camí cap al cotxe. Acabàvem de compartir el primer sopar romàntic com a parella després de néixer en Pol. Aquella confessió m'havia deixat desprevinguda. Vaig necessitar força estona per refer-me del sotrac i arribar a casa amb certa serenitat. Volia que la meva mare, que feia de cangur, no notés que estava destrossada. Però el maquillatge s'havia desdibuixat sobre les galtes i en topar amb el seu esbós interrogant em vaig desmuntar de nou. No podia parlar, només emetia sanglots. La vaig acomiadar ràpidament amb un ja parlarem d'aquells que expressen tot. Un cop calmada, amb en Pere desaparegut, em vaig dirigir a l'habitació dels nens. Estirada al costat d'en Jan, buscava inconscientment el seu escalf, com si tenir-lo a prop em fes sostenir aquella realitat que semblava haver-se esfumat. Em venien les imatges d'una vida viscuda, els camins descartats com si fossin aquelles bombolles de sabó que s'enlairen i que en xocar amb algun element desapareixen, tal com si no haguessin existit mai. No podia imaginar com devia ser la mort, però potser allò s'hi assemblava una mica. Aquest és un dels paràgrafs del principi de la novel·la. Imagina, no ho sé, que vinguis d'un sopar, que sàpigues que pots començar potser a tenir una vida de parella perquè la mare et pot guardar els nens, perquè ja dormen una mica més, i et pots permetre un parell d'horetes esgarrapades en una setmana per poder veure la teva parella a la cara, no?, i pugueu-vos apartar fora de biberons i de cacones. I de sobte surts del sopar i anant cap al cotxe et diuen ja no t'estimo.
1: Duríssim.
0: Et deixo.
1: Duríssim.
0: Sí. Jo crec que hi ha moltes parelles que evidentment hi ha un que ha estat abandonat i l'altre ha hagut de prendre la decisió pel que sigui, està clar. Els sentiments tampoc es poden dominar, vull dir, o estimes o no estimes, o estàs enamorat o no ho estàs. Això és així, és una realitat. Però després com refàs, no?, una vida amb nens o com refàs. A part, tot sol també depèn molt de caràcter. En tot cas, la Sílvia ha ficcionat... ja viu a Torroella de Montgrí, per tant, avui parlem d'un llibre quilòmetre zero.
1: Sí, exacte.
0: Es va separar, tenia dues nenes i eren una mica petitones, per tant, segurament sap de què parla.
1: Sí.
0: I no, segur.
1: Seguríssim.
0: No, segurament és segur que sap de què parla. I és el que et deia des d'un principi. Són aquestes novel·les que a mesura que la llegeixes, evidentment, vols que la persona... se n'en surti, que millori la voz amb ella forta, que pugui recuperar com a mínim la il·lusió de viure, perquè clar, els primers moments després d'un trencament així és molt difícil veure la llum, no?
1: I el sentiment... I el sentiment de culpabilitat, no?, que n'és una mica, perquè m'imagino que

0: que potser es pensa que ha fallat a la relació i que també ha fallat als nens, que són petits i es queden...
1: En aquest principi de l'obra, que ara la rellegia, el que sí que ella busca constantment són les senyals en el passat, allò, com, perquè ell és més cruel, o sigui, no només en aquest cas, sinó que li acaba dient que fa temps que no l'estima, li acaba dient que fa temps que viu una mentida, vull dir, li diu que li ha sigut molt difícil dissimular, vull dir, ja em diràs, vull dir,
0: remoure
1: això,
0: la ferida,
1: ja et dic, amb una criatura petita, vull dir, aquest paràgraf que us he dit és l'inici, però aquesta noia, aquesta dona, irà veient amb imatges, amb fotografies, intentant recordar dies, vetllades amb els que han estat junts, intentarà recordar si ella podia haver notat aquesta... que de diferent estaven. O sigui, com... I a vegades això és el més curiós, també, en els trencaments matrimonials. Un cop et separes d'una persona que has tingut tant i tant i tant i tant a prop, només en la distància pots veure com era realment la relació, no? Vull dir... ens autoenganyem a vegades, potser sí, vull dir, i a vegades aquest autoengany dura temps i a vegades és impossible, potser quan entra una tercera persona, vull dir, tot això són conjectures que es poden parlar, però a vegades llegint una obra de ficció, insisteixo, ella ha escrit una novel·la, però així qui ha patit un trencament pot posar a la balança què li ha passat i què no li ha passat i potser comprenem més bé el que hem viscut nosaltres a partir d'aquest mirall que és aquesta obra.
0: Doncs, Maria Teresa, no sé si et sembla que fem un repàs al títol i a l'autora.
1: Sí, dir-vos que presentem aquest divendres a la llibreria, ho farà la Roser Font, que és presidenta de la Xiveca del Cau de Torroella. Probablement serà una trobada molt interessant per això, perquè ratlla, diguem, les situacions de realitat de moltes, en fi, d'unes quantes parelles. N'hi ha de divorcis, evidentment. El títol es diu Allò perenne, l'autora és la Sílvia Ixart. Ixart s'escriu amb YXART, és un cognom poder poc conegut en aquí aquestes contrades, ella va néixer a Barcelona, i l'editorial és una editorial petita, força desconeguda, que es diu Gavanya, editorial Gavanya.
0: Llibre
1: que segurament es pot trobar a totes les llibreries de l'Empordà, vull dir que no ha de ser difícil.
0: Doncs ja li farem una llegida. De moment també recomanem activitat aquest cap de setmana, que se celebra el 10, 11 i 12 d'octubre a la Fira Girocòmic a Girona, vull dir, una cita allò per aquests amants de la literatura del còmic, i a més demà dia gros també per la literatura de casa nostra, perquè Martí Gironell també estrena llibre amb Mala Veïna, que la veritat tenim una tardor literària força interessant amb aquesta recomanació, Maria Teresa, i tot el que ens ve.
1: Molt bé, i tant. Sí, ara, des d'ara fins a novembre estarà ple de novetats. No tindrem pas problemes de que la nostra secció pateixi falta d'informació.
0: Això mai.
1: No cal que ningú pateixi.
0: Molt bé, Maria Teresa, doncs ens tornem a retrobar la setmana que ve i que vagi bé.
1: Fins llavors, doncs. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau.

0: Avui dimarts, matí d'impàs, amb núvols abundants i amb una temperatura força fresca i molt uniforme entre els 16 i els 18 graus a la comarca, amb un mar ben tranquil i a l'espera d'aquestes noves tempestes que es formaran a partir de la tarda, vespre, nit i matinada, amb novament possibles aiguats al Baix Empordà. Una situació que es mantindrà com a mínim fins divendres, amb possibilitat d'aiguats.
1: I nosaltres recordem-ho que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha alertat que el temporal encara no s'ha acabat i demana prudència a la ciutadania, també que Platja Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura i que el mateix municipi i la seva policia local ha aconseguit reduir els robatoris amb força un 32,35% en aquesta darrera campanya d'estiu. Ens tornem nosaltres a retrobar demà. Gràcies per escoltar-nos. Adéu, adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio
1: de l'Empordà. Són les 9. Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
1: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta, Connexió Psíquica, sona, Capital.

I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanta les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: Especialista en balades, obrim de nou Divide, el treball més exitós d'Ed Sheeran, i escoltem ara aquesta, que s'anomena Happier.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

Aquí a Ràdio Capital fa molts i molts anys que estem per la música del canadenc The Weeknd. Després de triomfar amb el treball After Hours amb temes com Save Your Tears o Blinding Lights, segueix apostant per aquest so electrònic, per aquest so disco dels anys 80-90, amb aquesta cançó que comença d'aquesta manera i que ens agrada moltíssim. Es diu Take My Breath, a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
8: Fenomenal.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio.

ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwi Zespri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Quilòmetre Zero.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: La millor música del món.
1: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.
7: L'Empordà.
6: També a radiocapital.cat.
8: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: El que passa al món és important.
1: El que passa a l'Empordà,
0: encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina. Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

Jason Derulo, que li ha agafat el gust això d'agafar cançons que triomfen a TikTok i transformar-les en èxit. És el cas d'aquest Love Not War de Tampa Beat, amb la veu i de Jason Derulo i també la col·laboració de Nuka.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Protecció Civil ha enviat una alerta al sud del Baix Empordà pel risc de creixement del Ridaura. L'avís afecta Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. L'organisme demana evitar desplaçaments, soterranis i zones baixes. La petició arriba per les pluges torrencials que han caigut a la zona.
2: El Baix Empordà comença la vacunació contra la grip i la Covid en punts sense cita prèvia. La campanya també arribarà a l'Hospital de Palamós i a diversos espais dels municipis. La primera fase se centra en les persones amb més risc de patir complicacions. Palafrugell ha cedit 5 solars municipals per aixecar fins a 16 habitatges protegits. Els terrenys són els carrers Mas Gras i Pau Claris. Com a mínim, una quarta part dels pisos es reservarà per a joves de 35 anys o menys. L'objectiu és ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. Platja d'Aro demana enderrocar els ponts sobre el riu Ridaura i aixecar-los de nou sense pilars. L'objectiu és evitar que el riu es desbordi quan plou fort. Mentrestant, els bombers treballen per treure l'aigua dels soterranis. A Santa Cristina d'Aro, l'aiguat ha deixat dues cases afectades. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts. Cel ennuvolat i bancs de boira a primera hora, amb ruixats febles i algun xàfec tempestuós a la tarda. Temperatures suaus entre els 16 i els 24 graus. Vent fluix. Avui temps insegur i humit a bona part de l'Empordà i el litoral. Demà i els pròxims dies continuaran els ruixats. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
6: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
7: Rebut. I en Banyeta?
6: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
7: On van?
5: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
8: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer. Grup Gamma.
12: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
13: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
14: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: Fa 25 anys que fem Empordà.
16: Ràdio Capital.
15: 25 anys.

0: casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta, Connexión Psíquica, sona, Capital.

0: Ràdio Música. Per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital, aquest, Stumbling In.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Helena, la teva millor versió comença avui.
10: Ràdio Capital, 25 anys.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Ho deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí. It Goes Like Na Na Na. Ho deixem amb ella perquè té una intro

0: Cançons que quan les sents et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.
1: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital!

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Mana, mana. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
10: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
11: Maxil·la Estètic.
12: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
13: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: 25 anys de cançons i territori.
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
17: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.
18: New York

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: International Vibes.
3: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Si t'agrada presumir de l'Empordà,
9: t'encantarà fardar de ràdio.
11: Ràdio Capital.

0: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Quilòmetre Zero.
2: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Porto

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwi Zespri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: Manà, manà.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Manà, manà.
4: Maxil·la Estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
3: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwi Zespri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Tenim 3 hores per endavant aquí a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona per entretenir-vos la tarda, informar-vos i posar-vos la millor música de la vostra generació.

0: sembla, i toco fusta, que aquesta tarda el temps no ens farà tant la guitza, o no tant com els últims dies. Sigui com sigui, fidel a la cita dels dimarts en aquest programa, Joan Arenyes repassa les efemèrides musicals d'avui en vuit. Ell sempre va avançat una setmana per endavant. La Lola Sanz, ui, ens donarà consells esbojarrats per una tarda com la d'avui, o la de demà, o la de demà passat. Ah, i acabarem amb les novetats tecnològiques de la setmana amb Martí Seguer. I avui, més que mai, aquest programa, ja ho és normalment, es convertirà en un confessionari. Estimats germans, volem conèixer els vostres pecats. Hi ha petits pecats que no surten al Codi Penal, perquè si sortissin, no quedaria ningú per jutjar-nos. Són aquelles petites coses que fem cada dia, sabent perfectament que no ens convenen, però que tenen una capacitat extraordinària per donar-nos plaer. Menjar malament, mirar el mòbil compulsivament, gastar diners en coses absurdes o deixar-ho tot per l'últim dia. Procrastinar. La consciència diu, això no ho facis. I el cervell respon, sí, sí, però després. El més curiós és que el remordiment també forma part del ritual, eh? Primer el pecat, després la culpa, i demà, sí, això ja ho arreglarem. Perquè tots tenim aquell petit vici que sabem que hauríem de deixar, però que misteriosament continua formant part de la nostra rutina.
1: 972-313-702.
0: Estimats germans, confesseu-nos el vostre pecat.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Arenyes.
1: Sí, sí. És, no sé d'on ha sortit aquesta música, la vaig trobar per casualitat, i vaig dir, mira, dic, per fi l'Arenyes fa per ell. Joan Arenyes, que presenta cada matí el Taronja Matí, Taronja Ràdio Girona, de 9 a 11 del matí, i la Marc el va parir, i que els dimarts aquí a De Cap a Cap, doncs ens fa una mica d'abans d'efemèrides, d'històries. Ell ho té fàcil, o sigui, no té una bola de vidre perquè ja la bola de vidre fa temps que s'ha trencat i forma part de la història, o sigui que... No. Exacte.
2: Sí, eh?
1: Clar. És l'avantatge de treballar en passat. Eh?
2: Sí, perquè sí.
3: Aquesta setmana hi ha una cosa ben curiosa. És la que estem tots pendents dels quatre concerts de comiat dels Jocs de
1: Gràcies. Ah, sí.
3: Estadi Olímpic, i parlem d'aquesta fita històrica d'omplir quatre vegades de l'Estadi Olímpic. Justament, un 6 d'octubre, o sigui, avui dimarts fa 36 anys, vam anar a l'Estadi Olímpic a veure un concert de l'última de la fila, Sopa de Cabra i Tina Turner. Tu no sé si hi eres.
1: No hi era.
3: 6 d'octubre de 1990. Tina Turner en directe d'una gira que va organitzar en defensa de la natura i que aquí va...

Bé, em diuen que en Juanito no s'escolta, que només s'escolta la meva veu. Ho hem d'intentar resoldre, això, a veure si ho podem resoldre, perquè ell no és aquí, eh? Gràcies a les noves tecnologies, sembla que és aquí al costat, davant meu, però no és davant meu. Bé, res, poso quatre cançonetes, a veure si podem resoldre aquest problema, perquè jo el sentia pels auriculars, però per antena no sortia. Va, tècnics, a treballar!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Bé, primer de tot, tenim problemes amb en Joan Arenyes, aquesta setmana no podem fer, tenim problemes de connexió, o sigui que les efemèrides d'allò d'avui en vuit que repassa la història musical que se sap ja que ha passat en diversos anys de la nostra història, haurem de deixar la setmana que ve. Mira, tenim un problema tècnic. Avui parlem de pecats. Això ja sabeu que és un confessionari que aquí truca tothom i ens explica les seves, entre cometes, intimitats. I avui estem parlant de pecats quotidians, a veure, pecats banals, com per exemple, jo què sé, deixar fins l'últim moment una cosa, gastar diners compulsivament, mirar el mòbil, menjar malament, d'aquests pecats em refereixo, Per exemple, la Sílvia de Cassà de la Selva diu: el mòbil sense cap dubte. Dic que miraré Instagram 5 minuts abans d'anar a dormir, anava a dir abans d'anar a morir, i quan torno a mirar l'hora han passat 40 minuts i pitjor és que moltes vegades ni recordo què he estat mirant. I acaba de moment perquè tinc una trucada d'en Carles de Girona. En Ramon de la Bisbal diu: el meu pecat és picar entre hores. Puc haver dinat perfectament, però si veig unes patates, unes olives o una mica de formatge ja estic perdut, i al vespre mirant la tele encara pitjor. Hola Carles, com estàs?
2: Molt bé, aquí, al confessionari.
1: Molt bé, el pare Bosch que t'escolta i després et dirà la penitència, estimat feligrès. Confessa't, jo pecador.
2: Ai, Maria Puríssima.
1: Sents pecat. Digues.
2: Els dolços són el meu pecat de cada nit, La xocolata i les galetes.
1: Però a la nit ha de ser aquest toc de dolçó, és a la nit que funciona més bé?
2: Doncs a mi funciona, perquè mira l'hora que és i encara no he dinat.
1: No,
2: i
1: au va!
2: I quan agafi el següent àpat ja se m'ajuntarà amb el sopar i caurà de tot.
1: Ostres, clar, però és que això tampoc és bo, fill meu, Això t'ho diu, un capellà que ha passat va estudiar al Vaticà, Jo vaig estar allà al Vaticà i me les van fer passar putes, Escolta, que no pot ser, fill meu, No anem bé. Tu, ara en sèrio, al matí no esmorzes alguna cosa, ni tens temps per dinar i has d'aguantar tota aquesta fam que et menjaries qualsevol cosa al vespre?
2: Aviam, no, avui sí que ja sabia que poder no dinava perquè m'enganxava conduint, sí. I ja he esmorzat una mica més contundent.
1: Estàs parlant amb mi o amb algú? Carles.
2: Sí.
1: No, és que et perdo. Parles amb mi?
2: Sí, parlo amb tu.
1: Ah, doncs sento que estàs parlant amb algú més, em sembla, no?
2: Ostres, no ho sé. No et sembla... Sembla malament.
1: Ah,
2: hi ha poca cobertura.
1: Ah, vale. Què en deies? Que avui t'has atipat més a l'hora d'esmorzar, no?
2: A l'esmorzar. Sí, avui a l'hora de l'esmorzar ja m'he tipat més i així aguanto, de fet, fins al vespre.
1: Allò que en diuen remordiments de consciència, ho coneixes tu o ho aparques definitivament?
2: Sí, bastant remordiments de consciència, tot, i això encara m'impulsa encara a menjar més malament. És un cercle viciós, però bueno.
1: Va, escolta tu, aprofitem que un dia és un dia. I de tema de xocolata, quina t'agrada més? Aquesta extra bitter, amargant, blanca... pots dir marques, Quina és la que dius, és que no puc amb ella?
2: Ara mateix una mica de xocolata amb avellanes.
1: Oh!
2: Me la
1: fotria
2: sencera.
1: Ostres, tu... Tens bon gust, Tens bon gust,
2: Entre dos galetes Maria, el tros de xocolata.
1: O sigui, les Maries com un sàndwich, no? I al mig la xocolata.
2: Exacte, sí.
1: Ara, molt bé, Carles, una abraçada, que vagi bé, que tinguis un feliç i dolç dia.
2: Igualment, per tu.
1: Adéu.

0: Tracy Chapman, Fast Car. 2:45 i 2 minuts. Boogie Wonderland. Això és el que podrem escoltar entre moltes altres cançons si continueu amb nosaltres després de la publi. Res, 3 minuts i tornem.
1: Manòmena.
2: Maxil·la estètic.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Fenòmena.
2: Maxil·la estètic.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, som a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Els CAP i els museus del Baix Empordà prescriuran visites amb audioguies sensorials per millorar el benestar emocional. Dissenyen recorreguts perquè els pacients explorin els museus posant-hi tots els sentits, els 5 sentits, i de manera introspectiva. Anem a veure com funciona i ens quedem aquí a Palafrugell, anem al Museu del Suro i saludo ara mateix a la Laura Requena, que és la directora del museu. Hola, Laura, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Escolta, ja sé que no ets doctora, però imagina't que sóc un pacient. Què he de fer o tenir perquè el metge em recepti una visita al vostre museu, al Museu del Suro?
1: Doncs bé, el primer de tot és que els facultatius creguin que necessites esvergir-te, diguéssim, sí, i buscar un espai de tranquil·litat on descobrir d'una manera diferent la cultura, el patrimoni, gaudir-la, i per tant, si ho creuen convenient, en comptes d'una recepta amb un fàrmac, doncs et donaran una entrada per anar al nostre museu, per exemple.
0: Escolta, això m'ho has de vendre bé. Com creus que pot millorar el meu benestar emocional si segueixo el consell d'aquesta recepta i vinc al Museu del Suro? Què m'hi trobaré? Com serà aquesta visita? Explica-m'ho, Laura, sisplau.
1: Doncs mira, et trobaràs un personal de recepció que et farà una benvinguda radical, que en diem nosaltres. Significa que t'explicarà al detall tot el que trobaràs. Et donaran una audioguia amb la que podràs doncs, començar un recorregut diferent al que potser has fet fins ara en molts museus. D'aquesta manera et aniran guiant, és com si tinguessis a les orelles i amb molta calma, tranquil·litat, amb una música molt suau. Doncs un recorregut que t'anirà fent despertar tots els sentits, de manera que observaràs, per exemple, la nostra arquitectura fenomenal, descriuran tot com ho has d'anar veient amb molta calma. Et faran anar, per exemple, a la sortida del museu amb aquesta audioguia, on et deixaran un moment de relaxació, faràs com una espècie de mindfulness, que és aquesta tècnica de sentir-te en el teu moment, respirar, reposar, i a partir d'aquí t'explicarà doncs, què és la sureda, quins elements hi trobes, què hi falla a l'alzina surera, i com al llarg dels anys aquell ha sigut un espai on ha tingut moltes vides i per tant doncs, poder recórrer també les sales, els diferents àmbits, tocant, olorant, no només
0: aquí,
1: el suro,
0: aquí, un momentet. Tinc clar els altres sentits, no? La vista, l'oïda, el tacte, però a veure, olorar, l'olor, el sentit de l'olor, com el puc notar al Museu del Suro de Palafrugell?
1: Diuen que el suro és inodor, aquesta és una de les teories, però jo que fa molts anys que treballo al museu, sé que no, perquè el suro té moltes formes, ve de molts llocs, i per tant podràs olorar l'olor fàbrica, podràs olorar l'olor bosc, olor vainilla moltes vegades, perquè o també olor a flors de bosc o fruits del bosc, on també ha estat aquest suro, que ha viatjat des del bosc a les fàbriques i finalment a l'ampolla de vin, en molts casos a la de cava o d'escumós. Per tant, sí que treballaràs l'olfacte. Fins i tot podràs gaudir dels diferents moments en el que el tap ha estat o bé amb una ampolla de vi o bé amb un celler.
0: Està bé. Escolta una cosa, ja funciona aquesta activitat o encara no està en marxa?
1: Sí, és una activitat que es va posar en marxa fa cosa 2-3 setmanes ja, sí? A principis d'octubre ja la tenim activa, no només al Museu del Suro, sinó tots els altres museus que estem dins del projecte. A partir d'aquí doncs, està tot a punt per rebre els visitants i que puguin gaudir d'aquesta visita. Pensa que el museu ja es visita amb una audioguia, en el nostre cas, una audioguia, diguéssim, obligatòria per activar vídeos, per activar àudios, per sentir els testimonis de la història, però també aquesta és una audioguia molt diferent, que estem molt il·lusionats i que, de fet, doncs, a poc anem veient que ja la gent va arribant i la va utilitzant. De fet, agrada moltíssim.
0: És això el que volia preguntar. Primer, ja heu tingut els primers, entre cometes, pacients, i quina, quan surten de l'experiència aquesta amb autoguia, autoguiada, què us diuen? Quin és el feedback que teniu, Laura?
1: El feedback és entrar en una emoció, tampoc ens expliquen quina és, sí, no? Però, per exemple, entrar en una emoció potser més de col·lapse o de tancament i sortir molt més relaxats, feliços i moltes vegades emocionats del que han viscut en un museu. Sí, perquè de fet la cultura és transformadora en molts casos, però en el cas de museus en què toquem moltes emocions, perquè toquem molts records, en el cas del nostre museu, doncs segurament que les persones que vinguin tindran record d'algun avi, d'alguna àvia, sí, o d'algun familiar, o fins i tot ells mateixos, que hagin estat treballant en una fàbrica, ja sigui del sector del suro com d'altres sectors, i per tant molta gent surt del museu emocionada, en positiu, en positiu, i creant aquest record que perdura al llarg del temps.
0: Molt bé. Tinc una curiositat, sóc molt punyeter, Laura. Ho has provat, tu? Ho has fet de conillet d'Índia per seguir l'exposició d'aquesta manera?
1: Sí, de fet, la vam crear des del museu amb la Rebec, diguéssim, que és la responsable de benestar emocional i comunitària de l'ambulatori de Palafrugell. Vàrem treballar també amb l'empresa que ens l'ha creat, vam triar la persona que havia de parlar, vam buscar exactament tot el que teníem en ment, i evidentment, clar, la primera prova pilot la vam fer nosaltres per saber si els ritmes eren adequats, si calia pauses, què calia fins i tot de logística del museu, no? com s'havia de vendre a recepció, quines parts d'entrades o com havia de ser una mica tota la rebuda dels visitants o dels pacients en aquest cas. I sí, jo he de dir que després de fer moltes vegades les visites al museu em va sorprendre la recuperació, diguéssim que és una visita per retornar una mica als orígens,
0: sí,
1: per estar amb un mateix, tot i que es pot fer col·lectivament també, que ja ho estem testejant. Però jo penso que les persones que venen tenen ganes de més. Les que ens han vingut a veure ens diuen, val, ara vull anar als altres museus. Per tant, significa que això doncs ha enganxat i que volen continuar fent l'autoguia als altres museus del Baix Empordà.
0: Hi ha altres museus, per exemple, hi ha el Museu de la Pesca de Palamós, el Mag d'Ullestret, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota de la Bisbal i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Escolta, Laura, una última cosa i molt breument, si algú ens està escoltant en aquests moments i vol millorar el seu benestar emocional gràcies al museu, gràcies a la història, gràcies als cinc sentits, què és el que ha de fer? Anar al CAP i demanar una cita? Com funciona?
1: Sí, de fet, normalment sol ser quelcom que es fa directament des dels ambulatoris, des dels psicòlogues, els psicòlegs, però també des dels metges, tant de capçalera com els especialistes. Per tant, si volen visitar, doncs han de demanar hora i a partir d'aquí demanar que els hi prescriguin aquesta visita. De totes maneres, també oferim als museus sense prescripció. És una cosa que hem decidit d'escolta, si no us ho han prescrit, podeu venir igualment.
0: Clar.
1: Per tant, si ens vols venir a veure un dia, no caldrà que ens portis la prescripció i ho podràs fer igualment i segur que t'agradarà moltíssim.
0: Laura, moltes gràcies, i que vagi molt bé, i una zona que estigui molt estressat ja...
1: Que t'agradarà moltíssim.
0: Laura, moltes gràcies, i

Et fem reviure els teus records de cap a cap.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
7: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.

5 de la tarda i 5 minuts, què tal? Segona hora de Cap a Cap, el Radio Show de les tardes de Girona, Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. D'aquí uns moments, els surrealistes consells de la Lola Sanz, que està com una cabra, d'aquí uns moments, i en l'última hora arribarà el Martí Seguer amb les novetats tecnològiques de la setmana. Abans, Peter Gabriel.

0: Els consells de la Lola.
1: Estimada Lola, bona tarda, com estàs?
2: Hola, doncs remullada, remullada. Oi.
1: Escolta, aquests dies has estat amb l'aigua al coll?
2: Bueno, sí, no m'ha arribat al coll. Més aviat m'ha arribat... No ha arribat al coll, ha arribat a Figueres.
1: A Figueres?
2: Figueres.
1: Està bé, està
2: bé. No saps què vol dir això? No saps què
1: vol dir? No, en sèrio. Em surts amb unes coses que a veure, arribar a Figueres, què vol dir?
2: Jo et diré un exemple. Per exemple, jo vaig amb una faldilla i em diu ma mare, nena, si la faldilla t'arriba a Figueres, vol dir això. Ara sí, no?
1: Ostres! No, perdona, però és que... Clar, jo el tema faldilles no el toco gaire.
2: No, però m'entens, sí. És la manera de dir que, quan va que nena vas massa curta, doncs el mateix. Sí. Afortunadament no m'ha arribat al coll, perquè no... Vull dir que afortunadament...
1: Tu, tinc un dubte. Digues. Aquesta és una expressió molt barcelonina? Perquè per aquí no l'havia sentit mai,
2: No, jo crec que és expressió de ma mare. De perquè ningú...
1: Vale.
2: O de ma mare, no sé d'on la deu haver tret.
1: No ho havia sentit mai,
2: Perquè jo això, ningú... No ho havia sentit mai de ningú, això. Ho diu la meva família, no ho sé.
1: Està bé, està bé.
2: És aquelles coses que ma mare diu coses que de vegades dius... Sí.
1: Lola, explica'm coses de la teva vida. A veure, quins consells avui?
2: Ai, mira, resulta que avui he pensat, com que fa aquest plou, hi ha retards als transports públics, etc., doncs tothom va amb l'excusa certa, evidentment, de que no pot sortir de casa aviat, que pot arribar, que està arribant tard a la feina perquè no li funciona el metro, les carreteres, el tren, no? Aquestes coses.
1: Sí.
2: Tape! Hi haurà qui s'apuntarà al carro i dirà, ho utilitzarà com a excusa, això.
1: Ah.
2: I mira, he pensat, avui parlarem d'excuses que fem servir quan no vols anar a un lloc o arribes tard.
1: Ah, ostres! M'interessa molt. M'interessa molt això. Sí, digues.
2: Un amic meu, pobre, que ara el deixaré retratar. En Carles, llavors es sentirà i em dirà, per què ho has dit això? Doncs mira, resulta que ahir havia d'anar a treballar aquest home i li va fer mandra, podia haver arribat. I l'excusa que va fer servir va ser, no puc sortir del cotxe perquè la porta no se m'obre, no funciona el comandament a distància. Ho vaig trobar sublim, però és que li van creure.
1: Ah, sí?
2: Li van creure, sí, li van creure. Però hi ha algú que li va enviar un missatge dient, escolta, em sembla que la porta la pots obrir a mà. I va, en sèrio, I vaig pensar, ja tati, ja tens de què parlar.
1: Sí.
2: Doncs mira, excuses que fem servir. Des de, tinc una gastroenteritis, o tinc el Covid, que ara això es podria d'allò, fer servir, com per exemple... Jo he fet servir excuses tipus, però les excuses són de debò, em passen de debò.
1: A veure...
2: Un llistat, per exemple, arribo tard, però per què? Perquè a última hora em ve ganes de cagar, així de clar t'ho dic. Ganes d'anar al lavabo.
1: Perdona.
2: Completament a punt, digue'm.
1: No, perdona, tu quan arribes tard a un lloc, ho sento, he arribat tard perquè tenia un aprieto. Ho dius així?
2: Sí, però jo no dic aprieto, jo dic, perdoneu, és que tenia ganes de cagar, directament. A veure, és que les que tenen criatures... Les mares i pares, sobretot les mares, ai, és que estava a la porta de sortida i el nen m'ha vomitat a sobre i m'he hagut de canviar la roba. Jo això també ho he sentit. Això, aquesta excusa la fan servir moltes vegades les mares, que és certa. No dic que no sigui certa. Clar, jo no tinc criatures, no puc dir això. Però, per exemple, dir, se m'ha escapat el gat al terrat, l'he hagut d'anar a buscar, que per això no he pogut venir, també, saps? O no puc venir. Espera't que tinc més per aquí.
1: Déu-n'hi-do, quines excuses. Una escatològica.
2: Aquesta és molt bona, però és certa, m'ha passat a mi. Rebentar-se la cisterna del vàter, del lavabo, saps? Allò de dir, ostres, tu, has quedat... No, això m'ha passat a mi,
1: Sí?
2: Però es pot fer servir d'excusa, és perfectament plausible.
1: Sí.
2: De dir, m'has quedat, ja estàs emporofollada, ja estàs ben maquillada i ben mona, vas a fer l'últim pipi i se't peta la cisterna al vàter. Bueno, jo la tinc a dalt i a vegades em vessa.
1: Però esclar, hi ha un problema aquí. Clar, això suposo que el jefe t'ho descompta del sou.
2: Home, no, perquè...
1: Ah, no?
2: No, home, a veure, aviam, escolta, si vas amb... Home, això ha de ser molt de tant en tant.
1: Ah.
2: Aquí el truc està en no fer servir excuses. Primer, no repetir-les.
1: Clar.
2: Segon, no matar a la família, perquè hi ha gent que té 7 vegades la iaia morta, pobra dona.
1: Oh, que bo. No matar la família. És molt important,
2: clar,
1: aquesta.
2: No matem
1: la família abans d'hora.
2: I llavors si ho fas així amb elegància i...
1: Sí, sí.
2: Oh, és que no saps el que m'ha passat.
1: Sí.
2: Que d'allò... Doncs, a veure, a mi m'ha passat. Jo he de dir que sóc molt sincera. Sóc una tardona, jo, ja us ho dic. Però les meves excuses són verídiques. A mi se m'ha escapat la gata al terrat i he hagut d'anar-la a buscar. He tingut ganes del lavabo a última hora i he arribat tard per això. Matar la família no he matat mai ningú.
1: Molt bé.
2: Això
1: Lola,
2: és important.
1: Lola,
2: sí.
1: Escolta, llarga vida a la teva família, eh?
2: Home, i tant!
1: Apa!
2: I, home, i a la vosaltres també.
1: Adéu!
2: Vinga, doncs.
1: Adéu!
2: Apa, adéu.

0: Bryan Adams, Heaven. Són 6:15 de la tarda. Recordeu que seguiu escoltant Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. I després... Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. Don't call me up de Mabel serà després de la publi.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I a Mer Ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Bé, com dèiem, avui aquest programa es converteix més en confessionari que mai, perquè parlem de petar... Sí, de pecats. De petits pecats que no surten al codi penal, perquè si sortissin no quedaria ningú per jutjar-nos. Són aquelles petites coses que fem cada dia, sabem perfectament que no ens convenen, però que tenen una capacitat extraordinària per donar-nos plaer. Per exemple, menjar malament, mirar el mòbil compulsivament, gastar diners en coses absurdes o deixar-ho tot per l'últim moment. Quin és el vostre pecat quotidià? Al WhatsApp hi ha escrit en Marc de Banyoles, diu: gasto massa en petites coses. Un cafè aquí, alguna compra per internet allà, demanar menjar perquè no em ve de gust cuinar, no sembla gaire, però quan mires el compte final de mes t'adones que els petits capricis sumen molt. La Gemma és de Girona. El meu és anar a dormir massa tard. Sempre penso que avui sí que serà al llit abans de les 11, però comença una sèrie, miro quatre coses al mòbil i acabo dormint molt menys del que hauria. I acabo, de moment, amb l'Oriol de Sant Feliu de Guíxols. Menjar malament, diu que és el seu petit pecat que pot confessar, menjar malament quan estic cansat. Tinc la nevera plena i podria preparar alguna cosa decent, però si arribo tard a casa, em costa molt resistir-me a demanar una pizza o una...

10 minuts i les 6 de la tarda. Això és de Cap a Cap, Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona. Ja sabeu que Ràdio Capital aquest any en fa 25 i ho celebrarem el dia 31 d'octubre. Anava a dir de novembre, no? 31 d'octubre, el dia de la castanyada, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Pere Tallada. És el dia de la castanyada. Per tant, fotrem una castanyada que serà l'ostre. I hi haurà un concert amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josec, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal, Jove, Chloe Rienbau i Joan Rubau. Les invitacions són totalment gratuïtes. Què heu de fer? Entrar a la pàgina web de radiocapital.cat, veureu un banner i allà poseu quantes invitacions voleu i ja està. Per cert, hi ha molta gent, eh? I ja hi cabrem tots. Ja us podeu afanyar, eh? 25 anys de paisatge musical en portanès. Castanyada, 31 d'octubre, 7 de la tarda, plaça del Castell de Pere Tallada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el seu recurs per l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. La decisió afecta directament l'exconsellera i té conseqüències per altres dirigents independentistes. La resolució considera que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de Bassa quan va rebutjar aplicar-li l'amnistia per malversació. El Constitucional anul·la aquest criteri i estableix que aquest delicte pot quedar inclòs dins l'àmbit de la llei. Bassa havia presentat un recurs després de la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-li l'amnistia. La discrepància se centrava en la interpretació de la llei i en les excepcions previstes per als delictes de malversació. I l'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la variant d'Olot, ha anunciat que convocaran mobilitzacions per evitar que s'aturi el projecte. Els partidaris de la infraestructura qualifiquen de deslleialtat els contenciosos que s'han presentat en contra per part de la Unió de Pagesos, Salvem les Valls i la Vall d'en Bas. Les dues primeres, a més, han demanat la suspensió cautelar del projecte. Per fer-hi front, contractaran assessorament jurídic. I dos homes han mort aquest dimarts al matí a Vilafant, al mateix carrer, sense que hi hagi relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal de Figueres. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos que han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat. La investigació encara està en curs a l'espera de confirmar les causes de les morts. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
0: Capital. De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Són les 6 de la tarda i 6 minuts i com cada dimarts a aquesta hora saludem en Martí Seguí. Com estàs, Martí?
6: Hola, molt bé, eh?
5: Benvingut de nou, eh?
6: Gràcies.
5: Me n'alegro, eh? Ara repassarem les novetats fabuloses.
6: La gent pensarà que he marxat molt lluny.
5: Ui, no sé. És un cul inquiet, mai està quiet.
6: He marxat de cap
5: no
6: de setmana.
5: No sap estar assegut al sofà.
6: Bueno, però perquè he marxat de cap de setmana, però bé, com molta home, gent, bé. Ja sent que va a la Cerdanya a esquiar, sí, bueno, ara esquiar encara no, però vull dir el mateix.
5: Sí. Bueno, escolta, imagina que sóc el teu confessor, el, pa, sí.
6: El pare
5: Bosch.
6: M'agrada molt
5: que,
6: això.
5: Que entres, que porto la... El, com es diu la vestimenta del capellà? La sotana?
6: La sotana, sí.
5: La sotana. No? Ben, vaig ben negre, eh? De la baix.
6: No van marrons, segur, no, sí. No van marrons.
5: Truques la porta... Ave Maria Puríssima. No, això ho he de dir jo. Ah. Tu has de dir, Ave Maria Puríssima.
6: Ave Maria Puríssima.
5: Sense pecat fon concebuda. A veure, confessa't dels pecats, però... A veure, pecats que no surten al Codi Penal, perquè si sortissin no quedaria ningú. petites coses que fem cada dia, com per exemple després potser te n'arrementeixes menjar malament, mirar el mòbil compulsivament, gastar diners en coses absurdes o deixar-ho tot per l'últim moment.
6: Què he de dir? El que...
5: El que realment... El que vulguis, però aquests són uns exemples.
6: Gastar diners potser compulsivament, però perquè jo sé, les plataformes, les coses, t'hi porten una mica.
5: Les plataformes.
6: Sí, no sé. Jo què sé, Amazon és molt addictiu, o AliExpress, o tot això, et fan aquella ruleta, aquella cosa, si pones un o más...
5: Una ruleta? Hi ha una ruleta?
6: Això, l'AliExpress...
5: Això ho fan Antena 3 al migdia, la ruleta de la suerte. Sí. És que és el mateix.
6: Més o menys.
5: Sí?
6: Més o menys.
5: Jo no ho miro, això. No
6: sé, i clar, si tinc algun pecat que no es pot explicar, com vols explicar-ho? Perquè la nostra audiència que ens escolten, jo què sé, els EGM ens donen 16.000 persones que ens escolten.
5: Imagina't. Això no té cap penitència.

0: Bé, Martí, avui comencem parlant d'OpenAI,
1: sí,
0: per variar, perquè ha presentat una nova mena d'assistent que ja no espera simplement que li fem una pregunta.
1: Doncs,
0: ho endevina?
1: No l'endevina, no l'endevina. Doncs sí, perquè OpenAI ha presentat els DOTS, que és una nova generació d'agents d'intel·ligència artificial, i aquí la paraula important és que és un agent, i t'explico.
0: Explica'm això.
1: Un chatbot, com el de ChatGPT, que molta gent coneix, funciona sobretot a partir d'una conversa. Li demanes una cosa, et respon, i si vols continuar, li tornes a escriure, i així vas fent una conversa. Un agent va molt més enllà. Li pots demanar un objectiu, autoritzar-lo a utilitzar determinades eines, i deixar que vagi executant passos fins a arribar aquest objectiu. OpenAI el va presentar el 29 de setembre durant el seu Dev Day de San Francisco. Segons la companyia, cada DOT disposa del seu propi ordinador al núvol i pot connectar-se amb les altres aplicacions que l'usuari decideixi. Així, OpenAI parla de més de 4.000 aplicacions disponibles a través del seu ecosistema de connectors. Això vol dir que en lloc de limitar-se a redactar un correu o a resumir un document o tot això, el que fa és treballar amb diferents serveis. Posem un exemple senzill. Per exemple, una empresa podria demanar a un DOT que segueixi un projecte, consulti documents, revisi les novetats, eines de treball, prepari un resum quan ha detectat els canvis, o que recopili informació durant dies, que vagi allò treballant per darrere, diguéssim. Aquests agents funcionen amb el que han anomenat el GPT-6, és una novetat que es diu Astra, el nou model de ChatGPT és la versió 6, i de moment encara no està obert a tothom. En aquesta primera fase s'ofereix només als plans Pro, Business, Premium i Enterprise, per tant, els plans de pagament. I aquest canvi també obre una qüestió important, els permisos. Si una intel·ligència artificial pot actuar en aplicacions, consultar informació o modificar coses, cal decidir amb molta precisió què pot fer sola i què necessita una confirmació. OpenAI diu que l'usuari pot definir aquests límits i controlar quines aplicacions connecta. La companyia també ha introduït controls perquè determinades accions sensibles requereixin una confirmació expressa. I és una qüestió especialment important perquè en una demostració un error d'un agent ja no és només una resposta equivocada, sinó que pot convertir-se allò en una acció equivocada en una aplicació real. Per tant, pot tenir allò més conseqüències que el que seria només una pregunta i una resposta.
0: Molt bé. I dura gent que treballa entre aplicacions, passem a una intel·ligència artificial que mira a través de la càmera del mòbil. Què mira? Què vol saber?
1: Doncs mira, sí, és Google, que ha començat a desplegar una funció que es diu Guided Vision, o visió guiada, dins de Gemini Live. Està pensada especialment per persones cegues o amb una visió baixa i utilitza la càmera del telèfon per descriure en veu alta allò que hi ha davant.
0: Ah, està bé.
1: La idea és que l'usuari comparteixi la càmera amb el Gemini i pugui preguntar què està veient, per exemple, què diu en aquesta etiqueta, quin d'aquests pots és el pebre, de quin color és aquesta camisa, o què hi ha sobre aquesta taula. El sistema analitza les imatges en temps real i va responent en veu alta el que va veient. Però hi ha una part especialment interessant, no es limita a interpretar una fotografia fixa, sinó que la càmera, si està mal orientada, pot indicar a l'usuari que mogui el telèfon, que enfoqui més a l'esquerra, que centri l'objectiu. És a dir, intenta guiar també la manera com s'obté la imatge perquè després la descripció sigui molt més útil. Google explica també que la funció s'ha desenvolupat amb participació de persones cegues i amb baixa visió. Entre els usos que posa com a exemple també hi ha llegir la lletra petita d'un envàs, per exemple, interpretar un menú d'un restaurant amb poca llum, també identificar objectes de casa o descriure colors, formes, estampats. I a més, no cal tenir l'últim mòbil. Google diu que aquesta visió guiada funciona també amb dispositius Android 9 o posterior. Per tant, crec que estem a la versió 12, si no m'equivoco malament. Per tant, amb mòbils relativament antics també funcionaria. Aquest Gemini Live està en desplegament. Ho fan de manera gradual. Jo encara no ho he pogut instal·lar, però bé, estarà disponible pròximament. També s'ha integrat amb eines d'accessibilitat d'Android, el que obre més portes per poder-li parlar, per llegir la pantalla del propi telèfon i, més integracions amb tot el sistema també per la gent, això, amb visió reduïda o això, per ajudar tota aquesta gent.
0: Molt bé, és una bona notícia. Seguim d'aquí uns moments amb altres notícies de novetats tecnològiques.
1: Molt bé.

0: Va, tenim dos temes més per comentar ràpidament de noves tecnologies, Martí.
1: Sí.
0: La intel·ligència artificial necessita cada vegada més ordinadors, però també cada vegada més electricitat. I Google acaba de fer un moviment important en aquest terreny.
1: Doncs sí, perquè Google i Constellation Energy han anunciat un acord energètic a llarg termini que permetrà afegir 890 megawatts de nova capacitat nuclear a la xarxa elèctrica nord-americana. Una xarxa que es diu PJM. És una quantitat semblant a la potència d'un gran reactor nuclear. I aquí convé aclarir una cosa. No construiran 11 reactors nous per Google, sinó el que faran és augmentar la producció d'11 unitats nuclears que ja funcionen repartides entre Illinois, Pennsylvania i Nova Jersey. Això es fa amb el que en anglès s'anomena un upgrade. I consisteix a modernitzar equips d'una central, per exemple les turbines, els generadors de vapor o els sistemes de control, per extreure més potència d'una instal·lació existent sense haver d'aixecar una nova central des de zero. Constellation preveu invertir més de 4.300 milions de dòlars en aquestes millores i la primera ampliació de la capacitat s'espera per al 2028. L'acord principal és per 20 anys, a més Google i Constellation han tancat un segon acord per 15 anys més per assegurar uns 2.700 megawatts addicionals de subministrament dins d'aquesta mateixa xarxa elèctrica i Google busca, per tant, energia disponible de manera continuada i la nuclear té aquestes característiques que interessa especialment en aquest context. Pot produir electricitat a les 24 hores i, segons aquest acord anunciat, les millores afectarien a 6 emplaçaments, calculen que mantindran uns 4.400 llocs de treball i en generaran uns 7.200 de temporals en la construcció d'aquestes noves turbines, aquestes noves instal·lacions.
0: Molt bé. Acabem l'espai, si et
1: acabem.
0: Sembla. Sí. Amb una nau
1: sí.
0: que haurà d'acostar-se a satèl·lits que ja funcionen per fer d'espia, i vaja d'espia,
1: no,
0: per inspeccionar-los sí. de prop.
1: Sí, sí, doncs és un projecte de la NASA i el que farà és enviar a l'espai una missió amb el nom força peculiar, es diu Spacey. L'objectiu és provar tecnologies que en un futur podrien servir per inspeccionar, reparar o retirar satèl·lits avariats. La protagonista és una nau de l'empresa Starfish Space, que, bé, no us diré, Otter 24, va enlairar-se l'1 d'octubre dins de la missió compartida del Transporter 18. La nau pesa uns 330 quilos i quan acabi la fase inicial de comprovacions haurà de començar les inspeccions l'any 2027. El pla és acostar-se a un màxim de 4 objectes inoperatius d'origen nord-americà que estiguin en una òrbita baixa. L'objectiu són satèl·lits, cossos de coets o altres peces que ja no presten servei. Otter hi arribarà simplement fent una fotografia des de lluny, farà les maniobres fins a situar-se allò a escassos metres i s'hi posarà a prop. I això és tecnològicament delicat perquè a l'espai no hi ha un satèl·lit quiet esperant que l'altre s'hi acosti. Tots els objectes es mouen a una gran velocitat al voltant de la Terra, per això Otter porta un sistema de navegació basat en visió per computador molt avançada. També incorpora un braç articulat anomenat Manta, que permet orientar els propulsors i els mecanismes de captura. Nautilus està pensat per subjectar els satèl·lits que ha d'agafar. I en aquesta missió la NASA l'objectiu principal és això, inspeccionar i acoplar-s'hi. Has de pensar que cada vegada hi ha més satèl·lits en òrbita i també més objectes fora de servei. El satèl·lit abandonat pot acabar fragmentant-se o xocant amb altres objectes i generar també més deixalles. Per tant, abans de poder retirar una peça, remolcar-la o intentar reparar-la, cal saber exactament en quin estat està. La missió està prevista per durar uns 2 anys. Si la tecnologia funciona, el pas següent és obrir la porta a serveis que avui encara són excepcionals. Naus capaces d'anar fins a un satèl·lit, revisar-lo, allargar-li la vida si cal, o ajudar a retirar-lo. És una mena de servei tècnic, però a milers de quilòmetres de la Terra, i és el servei tècnic dels satèl·lits.
0: I deu haver un merder de satèl·lit i de xalles a l'espai,
1: sí.
0: que allò, els escombriaires tindrien feina allà dalt.
1: I tant, molta.
0: Gràcies, Martí, fins la setmana que ve.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Calapruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Les tardes de Girona amb Joan.

0: 972 313 702.
1: Avui parlem de pecats. Quin és el vostre pecat quotidià? Idees: menjar malament, deixar-ho tot per l'últim moment, gastar massa, mirar massa el mòbil, dormir fins les tantes, allò que us crea una mica remordiments de consciència, però que és igual, un dia és un dia. Joan de Torroella, com estàs?
2: Bona tarda. Molt bé, i tu?
1: Com va la vida?
2: Estupendo.
1: Molt bé. Ets un gran pecador o què?
2: Jo tinc un en particular. No em consideraria un gran pecador, però tothom té els seus, no?
1: Sí, doncs va, explica. Explica'l el teu, va, sisplau. Ben maco, va.
2: A mi m'agrada molt fer-me banyeres.
1: Què?
2: I me'n faig moltes, Joan.
1: Banyeres? Oh, que bé! Ostres!
2: Banyeres amb l'aigua calenteta, amb l'espumeta, estirar-me allà una horeta de banyera...
1: I amb salts i coses d'aquestes, també?
2: I de tant en tant amb salts, però m'agrada més allargar-les molt i fer-les sense res. Aigua normal, calenteta. I he de dir que me'n faig poder dos o tres a la setmana, Joan.
1: Ah, sembla que deies dos o tres al dia. Escolta, quedaràs sense pell, fill meu. Quedaràs sense pell. Una hora!
2: Una horeta. Alguna vegada, inclús, m'he arribat a mirar una pel·lícula a la banyera, entera.
1: Hosti. I no t'hi has quedat adormit alguna vegada?
2: Això també ha passat.
1: Ah, perquè si està de conya allà, si posa salts i estàs tranquil i tot plegat, de vegades t'hi quedes fregit.
2: Quedes fregit, t'adorms, i després el pitjor és que te despertes perquè l'aigua s'ha refredat.
1: Clar, està freda!
2: Sí, sí.
1: No. O sigui, tu t'emportes la tablet i fins i tot mires pel·lícules a la banyera.
2: Sí. És el meu ritual de tarda de relax.
1: Està bé. Això que l'aigua va cara, eh?
2: Clar. Bé, és el meu pecat, ja és així.
1: No,
2: ja la disfruto.
1: Sí. Escolta, tio, hi ha altres coses més cares, tu. Què carai. I per això hi ha que, per cert, cada vegada als pisos nous hi ha menys banyeres i tot són aquestes dutxes que porten una mampara i el tema...
2: I amb el platet.
1: Sí, exacte. I una altra cosa que, si t'hi has fixat, en els nous pisos i tot això, el bidet ja no hi és, eh?
2: Ens van traient coses, Joan,
1: sí,
2: al final.
1: Sí.
2: Bueno, una galleda i una...
1: Sí. Jo no, tampoc el faig servir, però d'allò... Tu tens bidet?
2: Jo encara tinc banyera i bidet, per si cas. Tampoc
1: sóc l'usuari, però ja. Com. Bueno, Joan de Torroella, que vagi bé la banyera i el bidet, eh? Adéu!
2: Igualment, Joan. Adéu.

0: 7 minuts i les 7 de la tarda. Demà hi tornem, eh? Ja sabeu que el Radio Show de les tardes és a través de Taronja Ràdio 95.6 i Ràdio Capital 94... No, al revés. Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: És que aquesta hora un ja no s'aguanta els pets. Bé, fins demà, el que deia, eh? Adéu-siau!

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si ja has ballat amb Ximixanga o Festuc, prepara't per descobrir l'última novetat de Marcos.

0: Pagos. Fa agenda amb el suport del Departament de Cultura.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwi Zespri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
0: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, taller gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, @elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: Cançons,
1: cançons que quan les sents
0: et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost.

0: Cos Municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
0: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona.

0: L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
1: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
2: Rebut. I en Banyeta?
1: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
2: On van?
0: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
3: La Juventud Baila encara.
0: Aquest 7 de novembre, 8:15 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11. L'Empordà, també a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
1: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.